0: Notícies Comunitat Valenciana.
1: Bona vesprada. La Policia Nacional ha detingut a Gandia un pederasta reincident que va distribuir fotografies sexuals amb el seu bebè d'un any i va compartir en fòrums pedòfils altres imatges íntimes fetes a la filla menor de la seva parella sense el seu consentiment. Més dels successos, la Fiscalia demana 9 anys de presó per a un home acusat d'intent d'assassinat a un desconegut amb qui s'havia creuat

0: fortuitament en un carrer d'Almoradí. Els fets van ocórrer el 13 de novembre de 2024. Més coses, la Generalitat ha iniciat els treballs de recuperació de les zones afectades per l'incendi de la Calderona, que va començar el passat 20 d'agost a Segorbe i que es va estendre fins a Gàtova. La primera fase compta amb un pressupost de vora 700.000 euros. Recordem que el foc va afectar prop de 600 hectàrees del Parc Natural de la Serra Calderona. I cap a les 2 de la vesprada a Alacant, el ministre d'Hisenda al valencià Arcadi Espanya assisteix a un dinar de treball amb l'Associació Valenciana d'Empresaris. A Bella Castelló, la consellera de Serveis Socials, Helena Albalat, està visitant les obres del nou Centre de Rehabilitació, Autonomia Personal i Participació Social i el Centre de Dia d'Ateneu.
1: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.

0: Bueno, la 1:19, vamos a ver por dónde anda Boro Peiro. ¿Qué tal, Boro? ¿Cómo estás?
1: On estic jo, en Ribarrotxa. Hola, què tal?
0: Ah, important. Primer, a on? Què és en Ribarrotxa? I després, per què?
1: Ribarrotxa. Doncs pues perquè dispara Manolín, la valenciana, una mascletà, i m'ha cridat este matí fa un rato, i m'ha dit, ja, vine a fer-te una cervesa que dispara en Ribarrotxa i tal i qual, una Coca-Cola, d'igual. I, doncs, pues, m'ha vingut a Ribarrotxa, ja estic buscant on dispara, que no ho he trobat encara. Però, bueno, sales dos, sobra bueno, temps, sobra temps.
0: Tens 40 minutets sí. per anar buscant-ho.
1: Que queden festes. Mala penita la Boroagenda, que com, ja l'han fet tan popular. La tia estic en Castelló, en la imposició de bandes, no? I músics de la banda de música de Castelló, ojo, la banda municipal de Castelló, me dient, ostres, tu eres Boro Peiro, benvingut a Castelló, nosaltres te seguim, serà bonico, sea en Castelló, si és que és una barbaritat, si és que nosaltres informem tant de tota la comunitat que al final mos volen allà on anem, tia. I és superbonic, com us la darem superben Castelló, de veritat, eh?
0: Que bé.
1: Ser una experiència xula també, veure i conèixer.
0: En Castelló sempre mos tratem molt bé, Andrea.
2: Home. Un trosse de Castelló està així.
0: Eh? Exactament.
1: Pues que ja tenia, jo l'alcaldessa ja tinc amistat, ja la coneixia, la consejera de festes és molt amiga meua, el presi, perquè a més coincidim en molts puestos, venem molt per València, sobretot la consejera de festes i el president de les festes de les Gallates i demés, i coneguerem a la nova Regina, que no havíem tingut l'oportunitat, perquè ese dia, és curiós perquè ese mateix dia s'acaba i comença tot, així com en València, allí és. Claro, estava la Regina del Feste Castelló de l'any passat i ficava la banda a la d'enguany, ¿vale? Uh-huh. I entonces, claro, la de l'any passat, jo li faig una foto i t'etiquete i dic, però és que m'apareixes com a Regina del Feste de Castelló. I diu, hasta avui. O sea, se canvia, o sea, ho adquirís l'altre a partir de la imposició de bandes. Dic, ostres, lo que són el perfil en Instagram i demés. I jo, mira que curiós. Però molt bé, molt bé. Sí. Estiguem per el matí, ese mateix dia, en les primeres proves del jurat, que han estat ja estiguem vestides valencianes, en l'arena al Col·legi Major de la Seda, estiguem a la Basílica, imagina't per el carrer, des de la Seda fins a la Basílica, i s'ha recorregut 73 dones vestides de valencianes, pues tot el turisme és un dissabte per el matí, se tornava loco, al·lucinàvem. I després a la Basílica, i nosaltres aprofitarem per anar també al golf, anarem al Saler, que allí estava la Fera Macho de la Corda, vestides de valencianes, ahí en els buguis i demés, el torneo de golf de Junta Central Fallera, que també és

0: Sar i fer deport, crec que és superbonic, no? I ja està. És diumenge que fiu jo, me'n recorde.
1: Això, el diumenge va ser ahir, eh?
0: Sí, però me'n recorde que
1: no
0: fiu jo.
1: I no te'n recordes.
0: El diumenge, bon dia. Sí, algo era, però no me'n recorde. El diumenge, no me'n recorde que fiu. Algo n'hi havia, no? Martínez, o algo, no me'n recorde. Bueno, da igual. El cas, que avui festes, n'hi queden encara a Cascoporro. Queden festes i superbotiques.
1: A veure, a on?
0: Entonces, ho hem puestos.
1: Trau la vora agenda, trau.
0: Ahí estem. No queden, home, no queden moltes. Algunes van amambiant este fin de setmana, eh? Mira, Canals, per exemple, m'emprèn. Quins pobles més m'havien dit? Que, bueno, tinc per allà apuntat ja preparats i tal, però avui, mira, en Ribarroja tenen despertar missa, disparada valenciana, en el professor i Castell. Després, en Peníscola, per exemple, n'hi ha en Bous, n'hi ha el concurs de Guinyote, Tardeo i actuacions de Generació Z. I després n'hi ha Noche i Vicenca, que ve de categoria també. En Sedaví n'hi ha espectacle musical, en Meliana n'hi ha missa, n'hi ha mascleta, n'hi ha també missa està per a professor i Castell de fi de festes, s'acaben les festes en Meliana. En Altura n'hi ha Chupinazo, n'hi ha Tardeos del Beato. No, Tardeos del Beato, fica sí.
1: Tardeos
0: sí.
1: Del Beato.
0: Tardeos del Beato, això ho he apuntat mal. Bous i Disconfabil en Beniarjó, exposicions en Elda, novena i missa. En Tavernes de la Valldigna, venda de tíquets de paelles, perquè això significa que demà tenen paelles, i per aquests tíquets, que en Reman venen les paelles, ja, que venen de la Vaidina. En Elda, novena i missa. En Benimaclet, així un barri, tenen missa, tenen la passada dels anys, i el tenen en Camp dels Gotxos, i després ho para la fresca. I després, per exemple, tens Bous en Canet, en la Viduxó, en Gaudiel, en Altura i en Nules, en la Caudiel, Altura i Nules. I este posto, per exemple, són algunes de les poblacions que encara tenen, segueixen tenint Bous, però ja te dic, n'hi ha festes, hasta final de setembre i principi de... Perquè ara, per exemple, la fira Tots Sants de Cosentaina és ara. Però Tots Sants està a girar el cantó també, no?
1: Sí, bueno, has dit ara... No. Sí, bueno, en Tots Sants, a finals de novembre.
0: Bueno, és que... No, però és que una xica... No, t'ho dic perquè una xica m'escriu... És el 628, la 6... O algo així. Sí. M'escriu una xica, la tia per Instagram, és que lo més bonic són els seguidors de gent de Fallar, lo bonic és que t'informen ells. I me diguen, exacte, que el dia 20 no sé què d'este mes, bueno, presenten el cartell de la fira Tots Sants. I jo li contesti, dic, hosti, pues recorda-me, te ho recordaré que sóc bueno fan, de categoria. I me mola això, no?, que la gent ho vaig recordant,
1: sí.
0: Però que presenten el cartell i 600 no sé quants anys, és una barbaritat, no? De la fira Tots Sants de Cosentaina és una altra lliga. Jo te dic jo que això és una altra lliga.
1: Mira si és que, per lo que tu dius, que t'escriu molta gent i cada vegada més i tots volen que parlem de les seues festes, este matí ha cridat també un oient a la ràdio dient-nos, que ara investigarem, que en la comarca, sí. Bueno, en el racó d'Ademús, n'hi ha una festivitat sí. Que se celebra de manera excepcional cada 7 anys, que això era lo curiós, que és el septenari de la baixada de la Verge de Santeró a la vila de Vallanca. Només m'ha dit això, m'ha dit, jo t'envia la info per correu, li he dit, enviamos-la, perquè cada 7 anys, és curiós,
2: sí,
1: no? És com el sexení de Morella, exacte.
2: Sí, sí.
1: Eixes festes també curioses,
0: claro.
1: Així, en aquest oient, i donem les gràcies perquè ens escolta i també sap que compartim pues, totes aquestes festivitats, està en concret pues, molt curiosa, que a més en guanyes, així que donarem també més detalls, a veure si mos ho conta pues, demà o això, a veurem.
0: Això és veritat. I després tenim... A veure, un poc de moguda, però bueno, ja tens d'anar ahí contant coses i tant, no? Perquè torna al congrés Faller, ¿vale? Està allà al Xira
3: sí.
0: De Cantó.
3: Sí.
0: I, pues, entre altres coses, saps que n'hi ha esmenes que diuen mocions i tal i qual, no? I publicava, és diario, crec, no? Una de les que presenten... substitució de l'actual concurs de llibres per un altre que organitza l'Ajuntament de València, substitució del término Falleres Mayores de València por Representaciones Mayores de València.
1: Com?
0: Vale, tindrem, sí, això. Tindrem temps d'analitzar-ho amb calma, perquè vull llegir-ho amb molta calma i no vull ficar la pata ni mucho menos. S'està polititzant ja, perquè així actua, uns ja acusen a Compromís, Compromís actua a acusar el PP, ja estan i tal i qual. Està el president de la Generalitat en el seu X ha escrit també, o sea
1: sí,
0: que...
3: Twitter.
0: Exacte. Vamos, Twitter, que no canvia de nom, eh? Se diu X, però tot el món diu Twitter. Però bueno... Sí, sí, claro, però que... No sé, al final de la història hi ha coses que jo no acabo tampoc d'entendre. Lo de llengua valenciana, lo de representants majors de València, me pareix, vaig a dir-ho ja, ja m'adelanta lo que venga, la tonteria més gran del món. O sea, hi ha coses que ja, bueno, anem a fer un congrés i vaig a proposar que en vez de gente de falles, si diga chen de falles, pues proposa lo que te dona la gana. Pero ya proposar estas tonterías a este nivel, lo siento mucho. O sea, pero molt que se senten a explicarme.

0: molt que intenten explicar-me, les substituïro de fallera major de València. I més una persona com jo que defenc tant algo tan meravellós. No, no té res que veure, no sé per on aniran a estir, no sé què van a... Perquè ja, antes de votar sempre tenen la possibilitat de poder defendre cada un la seva proposta perquè després la taula X, que és la taula que li toca ara, no me'n recordo per quina taula hi ha, pues proposa i diga. Però a mi desdicionar-te una cosa així un dilluns, bueno, ja això fa una idea, però ja un dilluns i bon dia, en premers de setembre, les candidates, en tot el que n'hi ha, tal igual, coses d'estes, sincerament, ja se me fa un poquet, no sé. Però bueno, com no vull ficar tampoc la pata, perquè si m'ho tenen esperant ahí en l'escopeta carregar, que ho llegirem tranquil·lament, crec que és ja quan va fer, quan ocorre aquesta votació, però bueno, no tot en esta festa se pot canviar, no tot en la vida se pot canviar, no tot en la societat se pot canviar, la societat avança, però no tot se canvia, o sea, que la gent que tingui també ser conscient de aquestes coses i tal, però bueno, a veure com acaba la història, ja han acabat ahí, però bueno, és que claro, curiosament ja els polítics estan ficant-se per enmig, tirant-se els trastos al cap, o sea, que ja una vegada més polititzem aquestes coses, perquè algú s'encarrega també d'enviar aquests missatges polititzats. Si no se polititzat, no se polititzarien, és evident i tal, no? De quan en quan deixar la festa un poquet tranquil·la i disfrutar un poquet també de la festa tampoc estaria mal, que és el que jo intento fer, disfrutar de les festes, anar per els pobles, disfrutar del carinyo, deixar molt de la política a banda i disfrutar de la festa en general, que és el més bonic del món. Però bueno, a veurem. Que estem a...
1: Tema 14.
0: Setmana i poquet, la setmana i poquet del Rochalena, així estava comptant 14, tota la setmana esta. Este fi de setmana se n'anem en el barco, ahir de convivència, ja ho sabeu, dissabte, diumenge, tornarem dilluns, si no recorde mal, i ja està, però dilluns estic pel programa, tranquil·la, que dilluns a les 10 del matí estem per València, a les 11 del matí, o sigui que...
1: I una experiència també bonica. Sí, este fi de setmana és important.
0: Sí, les nanes han estat en Calvestre, ai, mira, això tenien el diumenge les xiquetes, Calvestre, estigaren en Calvestre, les xiquetes, el diumenge, i pues, també una jornada de convivència, que també és molt agradable per a elles, no? I Anna Marta i la seva cort, també pues, perquè elles estiguen també propet, igual que la tia una noveta font que Carmen, per exemple, no havia anat mai la Fallera Major, la presentació dels jurats, i per primera vegada portaren a la Fallera Major de València este acte, que també per a les xiquetes i les majors són superbonicos, veure a Carmen allí, la Fallera Major de València, les nanes diguen-me, boro, vull una foto, dile que s'acosta i tal, perquè per elles és molt important, i apoyar Carmen un acte que en l'entrevista que li farem dia a Carmen, jo estic emocionat perquè... Ostres, així està la Fallera Major de València. I jo li contesti, no, la Fallera Major de València està davant de mi parlant amb mi ara. Ahí està la del 27, que està a punt de vindre. Però bueno, lo bonico és que la història segueix escrivint-se i en totes les lletres, Fallera Major de València, no representant pues sí. Ni invells raros. Que
1: exacte, ai que David. Bueno, Boro, demà mos contes més. Adéu, adéu. Gràcies per haver estat ahí, per haver-nos acompanyat. Apleguem a la una i mitja, es queden ara més ports. Després informatius i a les 2:30 tornem en Comunitat Valenciana en la Onda. Adéu.
2: Hoy venía pensando en la revolución. Fue un domingo frenético. No es que no lo esperáramos. Yo creo que después de lo visto en Sevilla, casi todos los periodistas, entre los que me incluyo, sacrificamos el domingo por estar vigilantes a sabiendas de que algo iba a pasar. Y pasó. Tan tarde como necesario. De un plumazo, el CEO y toda su estructura deportiva y el entrenador a la calle. Meriton le había tomado ya hace tiempo la matrícula a ese Gurley que presumía de éxitos en Inglaterra y de qué manera y que de manera altiva llegó a decir eso de vamos por el buen camino tras el nefasto arranque de liga. Tanta paz lleve como descanso deje. Y lo del técnico también llega tarde. Aunque su amigo Gurley insistiera en que los futbolistas estaban de su lado, todos sabíamos que eso no era verdad. Y que esa decisión de destituir a Corberán ya hacía mucho tiempo que se debió haber tomado. Lejos de eso, se le renovó hasta 2028, como si Gurley quisiera dejar la pañadita la salida al de Cheste. Y por si había alguna duda, que me diga alguien cuántos mensajes de futbolistas se han despedido, ha habido, despidiéndose de Corberán. 14 de septiembre. Con un punto de 15 posibles y Meriton pone el Valencia patas arriba. Tarde, pero todo esto se debió haber hecho antes del verano. Todos sabíamos que Gurley era un vendehumos que presumía de títulos que ni siquiera él había ganado. Cuando eso pasó en los equipos que estuvo en Inglaterra, él solo era un empleado más. Es como si yo me atribuyo los éxitos de Pablo Motos en El Hormiguero simplemente porque trabajo en su grupo, A3 Media. Y también sabíamos que lo del entrenador no tenía vuelta atrás. Sin cambios en la plantilla.

0: Más de uno. Noticias Valencia. Núria Moreno.
1: Detingut un pederasta a Gandia amb fotos sexuals del seu bebé i la seua fillastra menor d'edat. Bona vesprada, ara donem més detalls. Avui continuem parlant d'educació, de l'informe PISA, del sector arrosser i de la investigació d'antifrau per una ajuda directa del Consell del Botànic a UGT. Estes i altres notícies de l'actualitat regional en Onda Cero fins a les 2. Al control tècnic està Jordi Andrés. A Gandia, la Policia Nacional ha detingut a un pederasta reincident que va distribuir fotografies sexuals amb el seu bebè d'un any i va compartir en fòrums pedòfils altres imatges íntimes fetes a la filla menor de la seva parella de 16 anys, Amparo Sánchez.
2: La investigació va començar a l'agost. Els agents van analitzar els detalls del material fins a situar l'escenari d'eixes imatges en un habitatge de Gandia. El passat 1 de setembre li van arrestar. Es tracta d'un home de 39 anys i amb antecedents per fets similars que va arribar a amagar dins d'un armari per evitar la seva detenció. Al costat de les fotografies publicades en internet, presumia d'haver abusat de la menor de 16 anys i haver-la drogat, tot i que sol la víctima ho ha negat als agents. Després de passar a disposició judicial, el detingut ja ha ingressat a la presó acusat de delictes de pornografia infantil i revelació de secrets.
1: I la Guàrdia Civil investiga un presumpte apunyalament a Requena. La víctima, un home d'uns 55 anys, roman ingressada amb pronòstic reservat. Onda Cero Requena, Dani Rodrigo.
3: Segons ha pogut saber Onda Cero Requena, la Guàrdia Civil investiga un presumpte apunyalament ocorregut dissabte passat a Requena, en el qual un home hauria resultat ferit per arma blanca. Segons la informació facilitada per la Guàrdia Civil, l'home d'uns 55 anys hauria patit diverses ferides per arma blanca i roman ingressat en pronòstic reservat. Una dona d'uns 47 anys estaria presumptament relacionada amb els fets. Les circumstàncies en les quals es va produir l'agressió continuen sota investigació i de moment no han transcendit públicament més detalls sobre el desenrotllament dels fets ni sobre el possible mòbil. La Guàrdia Civil manté oberta la investigació per esclarir l'ocorregut.
1: El govern destina cada any 56,2 milions per a reforçar la comprensió lectora i les comunitats autònomes són les encarregades d'executar aquests fons. Doncs bé, la Comunitat Valenciana, juntament amb Andalusia, són dos de les regions amb més recursos transferits, tot i que, com estem contant estos dies, la comunitat, que percebrà 6,46 milions d'euros, està a la cua de l'informe PISA 2025. Ramon Pérez.
4: El president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, s'ha referit avui de nou a este informe i també a preguntes dels mitjans de comunicació a les manifestacions.

0: institucions educatives del dissabte a València, Alacant i Castelló de la Plana. Sobre PISA ha dit que abans de conèixer els resultats, el seu consell ja havia augmentat les hores lectives de matemàtiques tant a primària com a secundària i de les manifestacions que les respecta.
1: Jo sempre mostro molt respecte per a aquelles persones que reivindiquen qualsevol millora. El que poden estar tranquil·les, perquè este govern és un govern compromès en l'educació. Hem presentat el pla més ambiciós de tota Espanya en millorar les condicions educatives dels mestres, dels professors. Per supost que té problemes l'educació, sols ja que veuré la mala gestió que ha fet el Botànic per tindre els resultats que hem tingut en l'informe PISA.
2: El president Juan Fran Pérez Llorca del Partit Popular veu amb preocupació, ha dit també avui, que l'agència antifrau estiga investigant una ajuda directa de 80.000 euros de l'anterior Consell del Botànic per al Congrés Confederal d'UGT que es va celebrar en 2021 a València. Declaracions del cap del Consell en una visita a l'Ajuntament de Crevillent i a preguntes dels mitjans.
3: Pérez Llorca assegura que la Generalitat traslladarà tots els expedients.
1: Un congreso donde, pues mira, allí desfiló el señor Ábalos con todo su esplendor y resulta que ese tipo de subvenciones que estaban dando a dedo tenían informes de la Abogacía de la Generalitat que decían que no se podían dar. Por lo tanto, lo miro con cierta preocupación, con bastante preocupación.
3: Els socialistes valencians diuen estar tranquils i convençuts, assenyala el síndic José Muñoz que tot es va fer conforme a la llei.
4: Yo creo que Antifraude está bien que investigue. Ahora, espero que sea ecuánime, porque las últimas investigaciones de Antifraude, tanto con la pareja de Pérez Llorca como otras cuestiones del Partido Popular, tampoco han llegado a gran puerto, ¿no? Estamos muy tranquilos y estamos convencidos de que todo se hizo conforme a ley.
3: Fons d'UGT consultades per Onda Cero assenyalen que enviaran un comunicat en les pròximes hores.
2: Mentrestant, el síndic de Compromís, Joan Maldoví, ha carregat avui contra el president per la seva gestió al capdavant del Consell.
0: Una gestió, segons Maldoví, marcada pel fet que encara no hagi sigut confirmat com a candidat del seu partit, el PP, per a les pròximes eleccions.
5: És que no tenim un president, tenim un aspirant. Tenim un aspirant al dedazo de Feijó. Com que no tenim un president, això es nota en la seva funció, així en les Corts i en el carrer.
0: Però tampoc està encara confirmada oficialment la seva candidatura, la de Joan Baldoví, i per a això se li ha preguntat avui també i esta ha sigut la seva resposta.
5: Serà un formalisme, però és evident que el candidat a la presidència de la Generalitat serà la persona que està ací ostentant la sindicatura del grup de Compromís. A mi, els meus sí que em diuen que me volen per a president i a ells, els seus, no li diuen ni a ell què fas.
0: I els populars valencians han respost Joan Baldoví, com dèiem, després de criticar que el president Pérez Llorca no hagi sigut confirmat encara com a candidat del PP. Nando Pastor, síndic dels populars a les Corts.
6: Yo creo que Baldoví es un ingenuo, porque a los candidatos autonómicos del Partido Popular en España los ratifica Génova. A él, si no me equivoco, lo tiene que ratificar un patiburrillo de siglas, un amasijo de egos de izquierda, pues no sé, desde Iniciativa, MES, Sumar, Podemos, Esquerra Republicana de Cataluña...
2: La Generalitat ha iniciat els treballs de recuperació de les zones afectades per l'incendi de la Calderona, que va començar el passat 20 d'agost a Segorbe i es va estendre fins a Gatova. La primera fase compta amb un pressupost de vora 700.000 euros. Recordem que el foc va afectar 597 hectàrees del Parc Natural de la Serra Calderona. Juanjo Tobar.
7: Les actuacions inclouen la retirada i el tractament de la vegetació cremada, la recuperació de camins i pistes forestals i mesures per frenar l'erosió. Vicente Martínez Mus, conseller de Medi Ambient, també destaca el problema en els terrenys de propietat privada.
8: Tenim que esperar, com sempre, una primera reacció natural dels terrenys. Tornem a tindre, altra vegada, la dificultat de que gran part de la superfície afectada és de terreny de titularitat privada i això comporta un afegit de complicació que anem a veure si també a nivell legislatiu ja estem treballant.
7: En fases posteriors es preveuen treballs de reforestació. A més, el govern valencià està reforçant la vigilància forestal amb 10 nous observatoris, 9 dels quals ja estan operatius.
2: I el sector de l'arròs ha traslladat al conseller d'Agricultura, Miguel Barrachina, amb qui s'han reunit avui, la necessitat de frenar la seva importació, que afirmen pot provocar que no planten el proper any. El conseller s'ha compromès a reclamar al govern central que apliqui les clàusules de salvaguarda per evitar l'entrada de productes a la meitat de preu.
3: Recorden les entitats agràries que les importacions de països tercers són ja superiors al consum real d'arròs. Això sumar que algunes marques no identifiquen en l'etiquetatge l'origen de l'arròs. Un perjudici més que se suma, segons Nando Durà, de la Unió Llauradora, i José Pascual Fortea, de Avasaja, a la baixada dels preus o les plagues.
9: Si enguany, com està passant en Sevilla, arriba el mes de maig de l'any que ve i encara tenim l'arròs en el graner, no tindrem diners per fer la collita següent i no podrem ni siquiera treballar les terres i sembrar.
10: De 0,31 cèntim a 0,33, 0,34 cèntim. Si un cost de

0: En Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda. Begoña Perpiñá.
1: Molt bona vesprada, què tal? Com estem? Esperem que molt bé. Quan són les 2:30 i fins les 3 de la vesprada, ja saben, en este espai de ràdio, compartim mitja horeta per a contar-los coses interessants, per a ficar-nos al corrent de l'actualitat informativa i pues sobretot el que passa a la Comunitat Valenciana. Avui és dilluns de Onda Trending i d'analitzar certes tendències. Amira Fernández, bona vesprada i benvinguda de nou.
2: Hola, chicas, ¿cómo estáis?
1: Molt bé, molt bé. Anem a avançar amb un titular, poquito. El que és el Onda Trending d'este dilluns.
2: A ver, vamos a hablar. El titular es Intoxicadas, porque es lo que estamos y nos lo ha demostrado qué serie, Off Campus.
1: Una serie que está molt de moda.
2: Me la recomendaste tú, ya sí. Qué mala hora, porque ahora mi vida es eso. Entonces vamos a ir hablando de la serie y viendo pues esas relaciones tóxicas que se nos han vendido y cómo Off Campus pues de repente te vende un amor bonito, sano y que también pues te engancha.
1: Sí, pero a ficarnos en contexto, es una serie, ¿no?, que tú vas veient cómo evoluciona sobre sí. La vida de unos estudiantes als Estats Units y tú veus comportamientos que tú imagines com poden desembocar, no?, amb una discussió amb ella, sí. De inclús un insult i res té a veure perquè tot canvia, no? I és quan ens donem compte de lo intoxicades que hem estat durant molt de temps a través de sèries, pel·lícules o la vida en general, sí. Per a pensar que una persona va reaccionar així. Aquí sí que de seguida ho abordem. Andrea Gut, bona vesprada.
3: Bona vesprada, que bé ho has explicat, eh?
1: Hem vingut amb els deures fets per a després poder parlar de tot això.
4: Exactament, sí, ara sí.
1: Ara sí, és que no t'hem escoltat.
4: Sí, no, que diria que ho has explicat molt bé, la veritat, tot això, eh?
1: Així que de seguida ens fiquem sí. Un poc al corrent, parlem del que és tendència i els fem passar, doncs, una estoneta divertida, entretinguda, no sense lo més important, que és l'actualitat informativa. Núria Moreno, bona vesprada.
5: Bona vesprada.
1: Anem a parlar d'estos temes pues, quan són les 2:32 minuts del que hem de saber en quant a l'actualitat, conta'ns.
5: Sí, doncs, comencem en successos perquè a Gandia la Policia Nacional ha tingut a un pederasta reincident que va distribuir fotografies sexuals amb el seu bebè d'un any i va compartir també en fòrums pedòfils altres imatges íntimes fetes a la filla menor de la seva parella de 16 anys, tot i que els agents esta xica de 16 anys ha dit que no era conscient de que havia fet aquestes fotos i que, pel que sembla, a ella no la va agredir sexualment. El detingut està ja a la presó acusat de diversos delictes, entre ells de pornografia infantil, com dèiem, i també de revelació de secrets. I els companys d'Onda Cero Requena han pogut saber que la Guàrdia Civil està investigant un presumpte apunyalament a esta localitat. A Requena la víctima seria un home d'uns 55 anys que roman ingressada amb pronòstic reservat. I avui ens hem acostat al sector de l'arròs perquè s'han reunit amb el conseller d'Agricultura, Miguel Barrachina, i l'han traslladat la necessitat, diuen, de frenar la importació de l'arròs perquè diuen si segueix la situació com estarà pot provocar que no planten el proper any. El Consell, per la seva part, s'ha compromès a reclamar al govern central que apliqui les clàusules de salvaguarda per evitar l'entrada de productes a la meitat de preu. Anem a escoltar a Nando Durà de la Unió Llauradora i a José Pascual Fortea de Basatxa pel que fa a la baixada dels preus i de les plagues.
6: Si enguany, com està passant en Sevilla, arriba el mes de maig de l'any que ve i encara tenim l'arròs en el graner, no tindrem diners per fer la collita següent i no podrem ni siquiera treballar les terres i sembrar.
7: De 0,31 cèntim a 0,33, 0,34 cèntim. Si un cost de per quilo d'arròs estem parlant de 0,54 cèntims per quilo en una collita normal, que enguany no tenim una collita normal, tenim una reducció de collita pel tema de cucat i el tema de l'anòxia, doncs al final va acarrear és que abandonem.
5: També demanen els arrossers que es protegisca a nivell europeu les noves varietats d'arròs que van eixint del IVIA, l'Institut València d'Investigació Agrícola, amb l'objectiu, diuen, d'evitar que es planten fora d'Espanya. I contar també que la Generalitat ha iniciat ja els treballs de recuperació de les zones afectades per l'incendi de la Calderona, que recordem va començar el passat 20 d'agost a Segorbe i que es va estendre fins a Gàtova. La primera fase compta amb un pressupost de vora 700.000 euros. El foc, recordem, va afectar vora 600 hectàrees del parc natural de la Serra Calderona.
1: Doncs per alguna part es comença, esperem que aquesta zona es pugui recuperar quan més millor i el més prompte també. Gràcies, Núria.
5: Fins ara.
1: Vos escoltem esta vesprada la pròxima cita informativa, ja saben, a les 7:20 amb Ramon Pérez. Els ampliem tots estos temes quan són les 2:35 minuts en estos moments. Fem una pauseta, escoltem uns consells i de seguida estem tornant amb l'Onda Trending d'este dilluns, d'esta setmana.
8: La Generalitat Valenciana está un curso más al lado de las familias Educación infantil de 0 a 3 años gratuita y universal para todos. Más apoyo para conciliar. Más oportunidades para cada familia. Más libertad para elegir. Porque los primeros años importan y porque crecer aprendiendo es crecer en libertad. Libertad Educativa. Generalitat Valenciana.
9: En Comunitat Valenciana en la Onda, Onda Trending.
1: Bé, doncs, este capítol és el que fa 68 d'Onda Trending i bé, com avançàvem en l'inici del programa, avui hem decidit parlar de que entre totes les fades, que el castellà té molta més...
2: Ganxo, no?
1: Exactament, més sentit, podem dir, som les intoxicades.
2: Sí, de totes les fades, les intoxicades, somos nosotras.
4: I totes, ¿qué? Totes.
2: Mm. Bueno, pues porque al final, lo que has comentado tú antes del programa... Que sí que es verdad que, pues ya sea por la mochila, por traumitas, por experiencias, es como que siempre nos ponemos en lo peor. Uh-huh. Y te vas haciendo corazas y vas diciendo o pensando, ¿y por qué me ha dicho esto? ¿O por qué me habrá dicho esto otro? Y ya te vas montando tu película. Y es lo que pasa un poco con la serie que vamos a comentar hoy. Que, bueno, pues es un tema que ha tenido o tiene enganchados y enganchadas a todas las redes sociales, porque uh-huh. yo no sé vosotras, pero sí, yo, mi sí. Instagram está loco. Con sí. Off Campus uh-huh. y bueno, y culpa de Begoña, porque la semana pasada que nos tomamos un café o hace dos semanas me dijo, tienes que ver Off Campus
4: y, digo,
2: bueno,
4: y me intoxicó
2: claro, y me, claro me vio tan mal que dijo voy a curarla
1: claro, yo, no per res, perquè ho tenia en ment per el tema de les xarxes socials que m'havien aparegut molts vídeos després comentant esta sèrie que jo havia vist en estiu i conversant vaig veure coses que vaig dir-te, és que veure esta sèrie que ve a trencar un poc aquests estereotips.
4: Exacte,
1: del que pensem o preveïm que va passar en una sèrie o en una pel·lícula, que generalment totes porten un poc el mateix
2: patron, no?
1: Introducció sí. nuclear sí. desenllaç. Sí. I en este cas, no? En este cas no. Estàs esperant que passe una cosa com que el personatge masculí li xille, li parle mal al personatge femení, i no,
4: sí, no
1: és tot tractat amb comunicació amb tal, i és quan dius
4: ha tardat temps en aplegar,
1: i la teua ment et traiciona perquè tu ja penses sí. que va sí. passar una cosa que no, però molt necessari,
2: De hecho, vamos a decir dónde se ve la aplicación, porque sí. justo en qué aplicación podemos ver la serie, porque justo me

0: Friends. Oye, a estos sí.
1: A estos sí.
0: Clar que sí. Doncs, mira, un dilluns més, tractant temes a la taula d'actualitat, allò que és viral i que importa de veritat. 68 episodi, la setmana que ve el 69, ja veurem de què parlem. Crec que tenim una entrevisteta, no?
2: Sí.
0: Ja contarem més detalls. Mm. Gràcies, com sempre, i bona setmana.
2: A vosaltres.
0: Gràcies, Andrea.
3: Gràcies a vosaltres.
0: Tornem demà a les 2:30. Es queden ara amb informatius, després amb Por Fin, si en esta sintonia la de Onda Cero. Adéu, bona vesprada.

0: Històries amb accent de poble menut.
1: L'interior de la província de Castelló lluita per mantindre's viu. Municipis xicotets, molt d'ells per davall dels 1.000 habitants, busquen fórmules per a fixar població i generar oportunitats. En este context naix la labor del grup d'acció local Palància Millars, una entitat que agrupa aquestes localitats amb un objectiu clar: impulsar el desenrotllament rural. Sota el lema Rurals en positiu, el grup aposta per canviar el relat enfront de la despoblació, una mirada optimista que posa en valor les oportunitats d'emprendre en el món rural, la qualitat de vida i el contacte directe amb la naturalesa. Un dels exemples és el de Adolfo Autejo, president del grup d'acció local. Ell viu a Navajas, un municipi de tot just 1.000 habitants, on emprendre no sols és possible, sino també una opció de futur.
2: Para ir de trabajo a una ciudad, bien, pero cuando estás ya 3-4 días, el estrés de la ciudad, el que tienes que ir con... Siempre va todo el mundo con prisa. La calidad de vida que tenemos en los pueblos de donde estamos, tenemos una calidad de vida que eso vale un tesoro. El emprendedor puede estar en cualquier parte del mundo, que es lo bueno que tenemos ahora con la digitalización, y la calidad de vida que tenemos aquí, vaya, yo no la cambiaría.
1: El grup d'acció local treballa acompanyant a persones emprenedores, facilitant ajudes europees i assessorant per a posar en marxa negocis que dinamitzen l'economia local, des de xicotets comerços fins a projectes turístics o iniciatives lligades a l'entorn natural, perquè viure en un poble xicotet també té avantatges: menys soroll, més comunitat i un entorn privilegiat d'un estil de vida que cada vegada atrau a més persones a la recerca de l'equilibri.
2: La naturaleza, los espacios al aire libre, la conciliación de la vida familiar, que los coles también sean un atractivo, pues más personalizados, salir a jugar al casco antiguo del pueblo, volver un poco a esa infancia que hoy en día, con toda la tecnología, todo el estrés que se vive en la gran ciudad, pues yo creo que es un punto importante en los municipios de interior y rurales, que tenemos que venderlo como en positivo.
1: Rurals en positivo es más que un lema, es una invitación a mirar a l'interior amb altres ulls, a entendre que en estos xicotets municipis de Castelló encara hi ha molt per fer i molt futur per construir.

0: La brújula Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
1: Educació, amb el balanç de les manifestacions del cap de setmana, crònica política, amb l'inici de l'any electoral, crònica de successos, amb un pederasta detingut a Gandia, informació econòmica en clau agrària, és part del que ens deixa este dilluns 14 de setembre a casa nostra, que és Cap a on la brújula, apunta ja. Bona vesprada, gràcies per triar-nos. Avui també tractarem de reconstruir les últimes hores a les oficines del València. Serà als esports amb Eduardo Esteve per entendre què és el que està passant una vegada més al club de Mestalla. Al control tècnic està Alejandro Bermúdez. Així que amb el seu treball també comencem.
2: La Generalitat Valenciana està un curs més al costat de les famílies. Educació infantil de 0 a 3 anys, gratuïta i universal per a tots. Més suport per a conciliar, més oportunitats per a cada família, més llibertat per a triar, perquè els primers anys importen i perquè créixer aprenent és créixer en llibertat. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
1: Curs escolar nou, mateixes notícies de sempre. La Generalitat respecta les mobilitzacions del professorat valencià que tornava a eixir al carrer este cap de setmana a València, a Alacant i a Castelló de la Plana, manifestacions que arribaren fins i tot als 10.000 assistents. Tot per a insistir en la seva reivindicació d'un ensenyament públic valencià de qualitat, d'igual manera que insistix el president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, a defensar la seva gestió i a mostrar el seu respecte cap a eixes demandes del professorat.
3: Jo sempre mostro molt respecte per a aquelles persones que reivindiquen qualsevol millora. Lo que poden estar tranquil·les, perquè este govern és un govern compromès en l'educació. Hem presentat el pla més ambiciós de tota Espanya

0: millorar les condicions educatives dels mestres, dels professors. Per supost que té problemes l'educació, sols ja que veuré la mala gestió que ha fet el Botànic per tindre els resultats que han tingut en l'informe PISA.
1: L'Agència Valenciana Antifrau està investigant una ajuda directa que el govern del Botànic, de Partit Socialista i de Compromís, va concedir al sindicat UGT per a un dels seus congressos, 80.000 euros concretament. Una investigació que l'actual Generalitat del PP està aprofitant avui per a criticar els socialistes, encara que tant UGT com el PSPP-PSOE afirmen que tot es va fer d'acord amb la llei i que estan molt tranquils a este respecte. José Muñoz és el síndic socialista a les Corts.
2: Yo creo que Antifraude está bien que investigue. Ahora, espero que sea ecuánime, porque las últimas investigaciones de Antifraude, tanto con la pareja de Pérez Llorca como otras cuestiones del Partido Popular, tampoco han llegado a gran puerto, ¿no? Estamos muy tranquilos y estamos convencidos de que todo se hizo conforme a ley.
1: Són polèmiques, moviments, acusacions en este inici de curs polític electoral. I això, clar, anirà a més. Joan Baldoví, de Compromís, torna a fixar-se avui en que l'actual president Pérez Llorca, del PP, no ha sigut encara ratificat com a candidat a la reelecció. Núria Moreno.
3: Una gestió, la de Pérez Llorca, segons Baldoví, marcada pel fet que encara no hagi sigut confirmat com a candidat del seu partit, el Partit Popular, per a les pròximes eleccions.
4: És que no tenim un president, tenim un aspirant. Tenim un aspirant al dedazo de Feijó. Com que no tenim un president, això es nota en la seva funció, així en les Corts i en el carrer.
3: Tampoc està encara confirmada oficialment la seva candidatura, la de Joan Baldoví, per això se li ha preguntat avui també i esta ha sigut la seva resposta.
4: Serà un formalisme, però és evident que el candidat a la presidència de la Generalitat serà la persona que està ací ostentant la sindicatura del grup de Compromís. A mi, els meus sí que diuen que me volen per a president i a ells, els seus, no li diuen ni ahir què fas.
3: A resposta a Joan Baldoví, el síndic del PP, Nando Pastor.
5: Yo creo que Baldoví es un ingenuo, porque a los candidatos autonómicos del Partido Popular en España los ratifica Génova. A él, si no me equivoco, lo tiene que ratificar un patiburrillo de siglas, un amasijo de egos de izquierda, pues no sé, desde Iniciativa, MES, Sumar, Podemos, Esquerra Republicana Cataluña...
3: Per cert, que Esquerra Unida del País Valencià celebrarà a l'octubre les seues primàries per a elegir la candidatura a la presidència de la Generalitat en les eleccions autonòmiques de 2027 i anunciarà resultats d'este procés el 3 de novembre. Critiquen des d'esta formació que els acords entre PP i Vox estan erosionant drets socials i afeblint els serveis públics valencians, enfront del que han reivindicat la defensa d'eixos serveis com a eix de la seua alternativa.
6: Vols conèixer els millors projectes finançats per IBACMSI i el FEDER, desenvolupats pels centres tecnològics en col·laboració amb empreses de la Comunitat Valenciana? T'esperem en l'acte que hem organitzat el 22 de setembre a les 9 del matí a l'Auditori Santiago Grisolia del Museu de les Ciències. Finançat per la Unió Europea. Generalitat Valenciana.
7: La Generalitat Valenciana està un curs més al costat de les famílies. Educació infantil de 0 a 3 anys. Gratuïta i universal per a tots. Més suport per a conciliar. Més oportunitats per a cada família. Més llibertat per a triar. Perquè els primers anys importen. I perquè créixer aprenent és créixer en llibertat. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
8: La brújula Comunitat Valenciana.
1: Són ara les 7 i 25. Tot el funcionariat de la Generalitat treballarà 35 hores setmanals, és a dir, 7 hores diàries. Ho han acordat avui el govern valencià i els sindicats com un pas més, diuen amb dues parts, un pas més cap a la jornada laboral efectiva de 35 hores per a funcionaris i funcionàries. Eva Palomares és la secretària autonòmica d'Administració Pública.
9: Representa un important avanç en el compromís de la Generalitat en la millora de les condicions laborals de les persones treballadores públiques. La implantació de la mesura es realitzarà, a més, sense afectar el compliment de l'objectiu de reducció de la temporalitat en el treball públic.
1: El sindicat d'infermeria SATSE celebra la decisió de la Conselleria de Sanitat d'iniciar els tràmits per a llogar vora 500 vehicles per a les visites mèdiques que metges i infermeres fan a domicili. Una decisió, segons SATSE, fruit de la seua pressió, afirmen haver presentat en 4 mesos una vintena de denúncies de professionals sanitaris que han hagut de fer ús del seu vehicle privat per a desplaçaments de treball. Francisco Martínez Ganga és el responsable de Salut Laboral de SATSE.
10: El personal ha de transportar desde muestras de sangre, orina, heces, medicamentos peligrosos, material contaminado tras las curas, incluso material pesado como son bombonas de oxígeno con riesgo de incendios, para poder atender a los pacientes. No tienen autorización administrativa de dichos vehículos particulares para prestar un servicio público, tal y como indica la normativa, la DGT.
1: Avui dilluns han declarat davant la jutgessa de la Dana dos bombers, un d'Alzira i un altre de Bunyol. Els dos han vingut a coincidir en que a l'hora de les alerts l'emergència estava més que descontrolada. La magistrada ha obtingut també avui el vistiplau de la Fiscalia i estendrà la fase d'instrucció de la investigació durant 6 mesos més, de manera que mantindrà el control de la causa judicial fins ben entrat el 2027. El sector de l'arròs valencià ha traslladat avui a el conseller d'Agricultura, Miguel Barrachina, la necessitat, segons diuen, de frenar les importacions d'este cereal perquè podria provocar que no planten el pròxim any directament. Amparo Sánchez.
11: Recorden les entitats agràries que les importacions de països tercers són ja superiors al consum real d'arròs. Això suma que algunes marques no identifiquen en l'etiquetat l'origen de l'arròs. Un perjudici més que se suma, segons Nando Durà, de la Unió Llauradora, i José Pascual Fortea, de Abasaja, a la baixa de les preus o les plagues.
12: Si enguany, com està passant en Sevilla, arriba el mes de maig de l'any que ve i encara tenim l'arròs en el graner, no tindrem diners per fer la collita següent i no podrem ni siquiera treballar les terres i sembrar.
13: De 0,31 cèntim a 0,33, 0,34 cèntim. Si un cost de per quilo d'arròs estem parlant de 0,54 cèntims per quilo en una collita normal, que enguany no tenim una collita normal, tenim una reducció de collita pel tema de cucat i el tema de l'anòxia, doncs al final va acarrear és que abandonem.
11: Miguel Barrachina traslladarà dimecres la situació actual del sector arrosser a la conferència sectorial i espera una reacció inmediata del govern.
14: Se invoquen esas cláusulas y comencemos a dar una batalla internacional que lamentablemente está perdiendo el arroz valenciano, incida en las decisiones de Bruselas, que es el garante de que esas reglas del libre mercado permanecen, pero sin hacer daño a los productores locales.
11: Els agricultors també demanen protegir a nivell europeu les noves varietats d'arròs que vagin eixint de Líbia amb l'objectiu d'evitar que es planten fora d'Espanya.
1: La Generalitat dona per iniciats els treballs de recuperació de les zones afectades per l'incendi de la Serra Calderona. Recordem, va començar el passat 20 d'agost a Sogorb i va acabar estenent-se fins a Gàtova, al Camp de Túria. Esta primera fase d'ajudes compta amb un pressupost de vora 700.000 euros. Onda Cero Castelló, Juanjo Tobar.
15: Les actuacions inclouen la retirada i el tractament de la vegetació cremada, la recuperació de camins i pistes forestals i mesures per frenar l'erosió. Vicente Martínez Mus, conseller de Medi Ambient, també destaca

0: primera reacció natural dels terrenys. Tornem a tindre altra vegada la dificultat de que gran part de la superfície afectada és de terreny de titularitat privada, i això comporta un afegit de complicació que anem a veure si també a nivell legislatiu ja estem treballant.
1: En fases posteriors es preveuen treballs de reforestació. A més, el govern valencià està reforçant la vigilància forestal amb 10 nous observatoris, 9 dels quals ja estan operatius.
2: Ha ingressat a presó provisional, ho avançàvem en portada, ha ingressat a presó provisional un home detingut per la Policia Nacional a Gandia, acusat de pederàstia i de pedofília. Hauria fet fotos de caràcter sexual del seu bebè, també de la filla menor d'edat de la seva parella, i les hauria publicat i distribuït a través d'internet. Tenia antecedents per fets similars a la mateixa Gandia i també a Galícia. En el moment de la detenció, els agents el van trobar amagat en un dels armaris de sa casa. Un jove ha sigut detingut a Vila-real després d'accedir a l'edifici on viu la seva exparella, tot i tindre una ordre d'allunyament i presumptament va agredir-la. La dona va alertar la Policia Nacional i va assegurar que el jove li havia pegat a la cara i, a més, li havia furtat el telèfon mòbil. Capital de la Plana, Lorena Pardo.
3: Segons informa el diari Mediterráneo, els agents el van localitzar amagat en un pis desocupat del mateix edifici. El detingut portava amagat un ganivet de cuina i durant la intervenció va amenaçar i insultar els policies i es va resistir violentament. Durant el trasllat va colpejar el vehicle policial fins a trencar una finestra i una porta i va arribar a llançar-se per una finestreta amb el vehicle en marxa per intentar escapar. Va ser interceptat de nou i aquest dilluns continua a disposició judicial.
2: També de la pàgina de successos, la Guàrdia Civil està investigant un presumpte apunyalament a Requena. La víctima és un home d'uns 55 anys, es troba ingressat amb pronòstic reservat a l'hospital. Onda Cero Requena, Dani Rodrigo.
4: Segons ha pogut saber Onda Cero Requena, la Guàrdia Civil investiga un presumpte apunyalament ocorregut dissabte passat a Requena, en el qual un home hauria resultat ferit per arma blanca. Segons la informació facilitada per la Guàrdia Civil, l'home d'uns 55 anys hauria patit diverses ferides per arma blanca i roman ingressat en pronòstic reservat. Una dona d'uns 47 anys estaria presumptament relacionada amb els fets. Les circumstàncies en les quals es va produir l'agressió continuen sota investigació i de moment no han transcendit públicament més detalls sobre el desenrotllament dels fets ni sobre el possible mòbil. La Guàrdia Civil manté oberta la investigació per esclarir lo corregut.
2: I canvien radicalment de tema, continuen a hores d'ara les deliberacions del que és, està sent el primer campionat de truita de creïlles de la comunitat. S'està celebrant avui dilluns a Alacant. Són dos les categories, truita tradicional i truita amb, que permet introduir un o diversos ingredients a l'ou, la creïlla i l'oli. Ens ho conta tot Onda Cero Alacant, Juan Carlos Fresneda.
5: Sí, esas son las dos categorías, las elaboraciones que han tenido que hacer los participantes de este certamen autonómico dirigido por el crítico gastronómico Rafael García Santos, que será clasificatorio además para el Campeonato de España, un certamen que en su 19ª edición se va a celebrar coincidiendo con la Feria Alicante Gastronómica entre el 2 y el 5 de octubre. La presidenta es Gemma Amor.
6: Donde puede salir el campeón de España de tortilla de patatas, que hace una promoción y una proyección tan positiva, que Alicante se convierte en un destino gastronómico de primer orden.
5: La consellera de Turismo, Marian Cano, ha inaugurado esta mañana el certamen en el Centro de Desarrollo Turístico de Alicante, acompañada, entre otros, por el presidente de la Cámara, Carlos Baño.
2: Doncs ben pendents, quedem d'aquestes deliberacions finals, com dèiem, primer campionat de truita de creïlles de la comunitat, avui a Alacant. Anem ara amb els esports a veure què és el que està passant al València. Quin cap de setmana que ens ha donat el València, quin cap de setmana. Hola, Edu Esteve.
7: Què tal, Ramon? Bona vesprada.
2: Per a on passa ara mateix l'última hora, que és el que estem contant avui?
7: Per aquesta revolució al València, ahir foren acomiadats el CEO Ron Gurley i el tècnic Carlos Corberán, al mateix temps que es feia oficial l'arribada de Braulio com a nou director esportiu. Braulio s'ha acomiadat avui d'Osasuna en una emotiva roda de premsa en la que ha reconegut que la decisió de fitxar-lo ha sigut del València d'ací.
8: Entonces, después de acabar el partido nuestro, yo sabía de Valencia local que me querían, pero luego tenía que Valencia de lejos darle el ok. Y luego las relaciones personales, también tengo allí buenos amigos dentro del club. Eso es cierto y que los conozco de la anterior etapa. Y luego pues ya esperemos que lo que me han dicho que puedo trabajar, pues lo pueda hacer.
7: i ara Braulio tindrà que escollir el nou tècnic. Mentre demà juga el València davant l'Alavés amb Óscar Sánchez com a tècnic provisional.

0: Real Europa, un Beto Company que se mostró más contento con el resultado que con el juego.
1: Victoria complicadísima com totes les partits d'aquesta categoria. O sigui, és una categoria que és duríssima, que no hi ha rival que doni una pilota per perduda en cap segon del partit. Nosaltres sabíem el que seria això, perquè ja vam venir l'any passat aquí a Can Dragó a estrenar, més a més, a l'estadi, i sabíem que patiríem, no hi havia més. Ens anem contents pel resultat, però no ens anem contents amb la sensació del joc. Creiem que podem fer-ho millor i que ho hem de fer millor, però és cert que veníem de dos derrotes seguides i a nosaltres havíem de guanyar per lo civil o per lo criminal, i al final, doncs, bueno, hem sigut capaços d'encertar aquestes dues accions. És veritat que la primera part sí que hem tingut alguna situació més clara també per poder fins i tot avançar.
2: Les paraules de Beto Company, el tècnic de l'Hèrcules, celebrant la primera victòria del conjunt alacantí aquesta temporada. Fins ací la informació esportiva de la Comunitat Valenciana. Més esport a partir de les 11:30 de la nit a Edu Pidal al Radio Estadio Noche, per tal de parlar, entre altres coses, d'aquest partit que en menys d'un minut arranca en l'estadi de la Ceràmica entre el Villarreal i el Betis, buscant a l'equip d'Íñigo Pérez la primera victòria de la temporada. Els deixem amb la brújula de Onda Cero. Adeu, bona vesprada.
3: Ocasió subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
4: Onda Cero València, 101.2 i 90.9 FM.